0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir.

0: বছর
1: Imagina Radio.
2: La radio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
2: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada.

0: L'ampolla en festes. Te les pedràs?
1: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
2: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02. Pot sortir
3: el sol. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
4: La millor música
3: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a Autoesteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. Autoesteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
4: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers. 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026. Música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
0: Imagina Radio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Són quasi 4 els minuts que passen de les 8 del matí en aquest divendres 19 de juny de 2026. Ja quasi és estiu, encara que les temperatures ens diguin que ja ho és, però no, que sàpigues que fins diumenge no serà oficialment estiu, però jo crec que ja ens sentim així estiuencs, no? Què us sembla? Sí, com sigui, avui pues engeguem el dia i ho fem amb energia. Per què no fer-ho així? És que al final l'actitud pues és el que compta, no? Bé, avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè, mira, arriba el cap de setmana, així que cal acabar de quadrar-nos l'agenda, que, bueno, així que farem repàs a les activitats, algunes de les activitats d'este cap de setmana, que està ple de coses per a fer. Cal posar-nos al dia, com sempre, i avui, com que és divendres, parlarem del Setmanari L'Ebre amb Òscar Meseguer, també tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda i farem una ullada als titulars en portada. Tindrem els resultats dels sortejos, la cançó en català, i avui tindrem a Jordi Galo parlant, pues, com cada divendres, de cine, perquè parlarem de cine més en posta i d'alguna que altra pel·lícula que ens recomanarà Jordi. Les 8 i 5 comença el De Bon Matí, així que si t'acabes d'incorporar, molt bon dia.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Leonardo da Vinci deia: dona't un temps de descans perquè el treball que fas amb la ment et farà perdre el judici si no el combines amb una mica de repòs.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
1: I recordem ara des de l'any 2000 la música de Ronan Keating.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: I és hora ara de posar-nos al dia i ho farem amb el repàs amb els titulars en portada. Comencem amb la portada del periòdico. El rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. Felip VI elogia el fòrum de premsa ibèrica, el periodisme pròxim que escolta i projecta les preocupacions ciutadanes. Ella insta l'eix mediterrani a evitar caure en la visió centralista del passat. Pérez Llorca declara que el lideratge econòmic no pot partir de la desigualtat territorial i els alcaldes de l'Arc comparteixen en el mateix fòrum receptes per combinar turisme i vivenda. El jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. L'instructor rebutja ampliar la comissió rogatòria enviada als Estats Units, com va reclamar l'expresident. Sánchez s'obre a convocar eleccions si decauen els pressupostos. Sobre l'acord de pau, l'Iran i els Estats Units inicien avui a Suïssa les negociacions sobre el programa nuclear de Teheran. I Viladecans atrau grans companyies i lidera els salaris de Catalunya. Anem a la portada de La Vanguardia. Trump presenta com a un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions sense obtenir victòries estratègiques. Ucraïna sacseja Moscou amb el pitjor atac des de l'esclat de la guerra. El jutge també investigarà les filles de la secretària de Zapatero. Es tracta de Calama, que considera que l'empresa de les filles formaria part fonamental de la trama. Mentrestant, Pedro Sánchez va mostrar suport a l'expresident i a la seva família. D'altra banda, la parella d'Ayuso va facturar a Quirón 4,4 milions en 3 anys, segons l'informe, això segons un informe d'Hisenda, i és que va facturar això, més de 4 milions d'euros del grup Quirón en només 3 anys, quan ja era parella d'Isabel Díaz Ayuso. Un altre informe de l'UCO assenyala que l'empresa del nòvio de la presidenta madrilenya no tenia mitjans per fer els informes pels quals va cobrar. D'altra banda, també es parla de José Luis, es fa referència a unes declaracions de José Luis Escrivá, que és el governador del Banc d'Espanya, que diu la immigració representa una fortalesa des del punt de vista econòmic. A la portada del diari Ara, sobre normalització lingüística a Europa, avala el 25% de castellà a l'escola. El Tribunal Europeu de Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. El glamur de Versalles per vendre l'acord amb Iran, tot i que avui es firma a Suïssa el memoràndum d'entesa Estats Units-Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, va aprofitar dimecres a la nit la grandeur de Versalles per donar il·lustre a un acord que inclou el dret de Teheran a tenir míssils balístics. Ahir, la Casa Blanca va fer grans esforços retòrics per defensar les concessions. El jutge Calama imputa les dues filles i la secretària de Zapatero. Atac ucraïnès a la refineria més gran de Moscou. Kiev llança el bombardeig més massiu contra la capital russa. I també es parla sobre desnonaments, en aquest cas al barri de la Mina. Desnonaments en cadena, ho titulen. Els Mossos comencen a desallotjar a 58 famílies. I per acabar el repàs a la premsa general, anem a pel diari de Tarragona. El 61% dels pisos buits no paguen impostos. La llei catalana ofereix moltes exempcions a les que acollir-se per a no pagar. A Tarragona Ciutat, diu, la plaça de la Font es transforma en un plató per a Netflix. Estan rodant ara mateix 2 superproduccions. I a Reus, el diari de Tarragona presenta l'especial Les Arrels de Gaudí en el recent remodelat Gaudí Centre i davant d'un nombrós públic. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo es fa referència a l'entrevista que els ha concedit Eric García. Diu, hem de millorar, diu el titular. I diu que declara que si ets superior has de demostrar-ho al camp i que aquí tots es juguen la vida i ells no han de ser menys i que el partit d'Aràbia semblant al de Cabo Verde, però han ajustat coses i segur que se'ls hi donarà millor. Sobre el Mundial, avui hi ha 4 partits programats. Estats Units, Austràlia a les 9 de la nit, Escòcia, Marroc a les 12 de la mitjanit, Brasil, Haití a les 2 i mitja de la matinada i Turquia, Paraguai a les 5 de la matinada. D'altra banda, hi jugava el Txèquia, Sud-àfrica, que van quedar 1-1, i Suïssa i Bòsnia-Herzegovina, que van quedar 4-1. Sobre el Barça, diu, compten amb Rafinha. El club confia en la seva continuïtat, tot i l'interès d'Aràbia, i només el vendran si l'oferta és astronòmica. A la portada de l'Esport diu l'hora d'Olmo, perquè fan referència a l'entrevista que els ha concedit al mitjà. Diu, el jugador del Barça, amb opcions de ser titular, promet una selecció més ofensiva davant d'Aràbia i diu que cal arriscar. També es parla sobre la Lliga, sobre el bàsquet, sobre la Lliga, diu, València 112, Barça 113, diu, un Barça èpic, donar el primer cop a València. MotoGP, diu, el retorn d'Àlex Márquez, diu que torna feliç, ha sigut o serà el Gran Premi de República Txeca. I acabem ara amb l'Esportiu, l'any Blasi, diu el titular, les aspiracions de l'emergent catalana Paula Blasi i la presència de l'estrella Marian Bosch centra l'interès en la Volta a Catalunya que arrenca a Santa Susana. També es parla de l'Espanyol, que diu el retorn enyorat Puado és el principal reforç ofensiu per al curs vinent. I acabem ara parlant de futbol sala. Diu Touré fulmina el Pozo per 6-1. El pòquer del francès situa el Barça a un triomf del títol.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
5: I fa un moment escoltàvem la música d'UB40 amb el Red Red Wine i ara és el torn dels Pet Shop Boys. La cançó la coneixes perfectament, It's a Sin.

0: De bon matí. Imagina Ràdio. Quantes vegades has pensat què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quant em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer i fer créixer el teu negoci. Truca'ns al 622 21 95 20 o envia un correu a publicitat@imaginaradio.cat. Enlaira el teu negoci. Fes que t'escoltin milers de persones cada dia. 622 21 95 20 o publicitat@imaginaradio.cat.
1: Imagina Ràdio.
2: You're way too beautiful, girl.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
3: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Bon dia.
4: Òscar Subirats és el nou director general de l'Hospital Santa Creu de Jesús i de la Clínica Terres de l'Ebre.
5: La Junta General de Gesat el va nomenar ahir dijous després del procés obert per cobrir la vacant.

0: compromís de materialitzar un nou conveni que ja està molt avançat. Entre les principals conclusions del fòrum celebrat a Horta de Sant Joan destaca justament la necessitat d'enfortir la reserva de la biosfera com una estructura estable i transversal per poder impulsar projectes innovadors i de projecció del territori a l'exterior.
1: I en agenda, la música de cambra farà parada a la Ribera d'Ebre amb el cicle itinerant En Ruta.
0: La iniciativa de Camerata 21 té com a objectiu apropar la música als municipis de la demarcació i fomentar la participació cultural fora dels grans nuclis urbans. Després de l'actuació inaugural celebrada a Tivissa, avui divendres tindrà lloc l'actuació Nit de Solstici a l'Església Vella de Miravet. El concert anirà a càrrec de l'Orquestra Camerata 21 sota la direcció d'Helena Rey i presentarà un repertori inspirat en les danses, cançons i tradicions populars amb l'objectiu d'establir ponts entre la música clàssica i la música d'arrel. La programació seguirà el 10 de juliol a la Serra d'Almos amb el concert Impressions, paisatges sonors del pas del temps.
1: Molt bé, André, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
0: Avui divendres ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 33, 35 i 36 graus a les hores centrals.
1: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
0: Fins després.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però alem en sensacions. A més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries Tortosa i descobreix tot un món de sensacions. Alem en sensacions, a Ferreries Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
5: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
6: Nou número del Setmanari L'Ebre i per parlar-ne, per parlar del que et trobaràs avui mateix, d'aquí un rato al quiosc, pues tenim en nosaltres a Òscar Meseguer. Òscar, bon dia.
7: Hola, bon dia, Imma.
6: Què trobarem esta setmana? Què trobarem avui al setmanari?
7: Pues mira, d'entrada, si la setmana passada ja parlàvem d'una campanya forestal segurament complicada, pues esta setmana li hem posat números, li hem posat concreció, no? Explicant una mica quin és l'operatiu dels bombers previst per a aquest estiu i repassant dades que mos fan ser podríem dir una mica pessimistes, no? perquè bueno, és obvi que cada vegada les temperatures altes allarguen aquesta campanya forestal, obliguen a activar molts més dies el pla alfa de risc, claro. No? En els últims dos anys s'han activat, si no m'equivoco, més de 50 dies durant l'estiu el pla alfa en els nivells més alts de risc, en el 3 i en el 4. Estem parlant també que tot això afavorix que qualsevol negligència,
6: claro,
7: pugui generar un incendi. De fet, en els incendis que portem enguany fins al 16 de juny, que no han sigut incendis importants, el més gran va cremar 5 hectàrees, però són incendis i, per tant, tenen un potencial de fer mal, i la meitat han sigut per negligència, no?
6: Yeah.
7: Per tant, bueno, hi ha la conjunció de factors que fan que cada vegada tinguem el camp, no?
6: Claro.
7: Les bases, sí, forestals en més risc, i això fa que qualsevol descuit o qualsevol imprudència la puguem pagar molt cara, no?
6: Claro, és que a més, per molt que plogui durant l'hivern, perquè no ha sigut un hivern sec este,
7: no, pues, no ha sigut un hivern sec, però com que la primavera,
6: la calor arriba abans, és que, claro, s'asseca tot molt abans.
7: La vegetació i provoca aquesta acumulació.
6: Així que des d'aquí un consell a tothom, anem molt, molt de compte, perquè si no, ja sabem el que pot passar. Bueno, més coses, Òscar.
7: I després, bueno, de temes així més transversals també, o territorials, expliquem que la compra-venda d'habitatges creix als 5 principals municipis de la regió, amb dades del 2025, Tortosa, Amposta, La Ràpita, Deltebre o Alcanar van incrementar en més d'un 5% la compra-venda d'habitatges en relació a l'any anterior. I després, si baixem més una mica al foc a nivell local, pues, tenim a Tortosa que el nou aparcament que s'està construint als terrenys d'Adif de Renfe pues, trigarà una mica més a estar operatiu del que es pensava, perquè s'han fet modificacions i trigarà més a estar operatiu, segurament cap a l'agost. I una mica el sistema que el regirà serà un sistema de rotació en què cada usuari tindrà 2 hores i mitja gratuïtes per aparcar el cotxe.
6: Sí, que anirà com en tiquet, no?
7: Sí.
6: Vale.
7: serà gratuït, però aniré amb tiquet.
6: Vale,
7: a
6: vale,
7: més, té limitació de les 2 hores i mitja, per tant, no hi ha l'opció de deixar el cotxe durant moltes hores pagant. No?
6: Vale, vale, vale. Bueno, pues
7: bueno, haurem d'esperar una mica. Hi haurà opinions a favor i en contra d'aquest sistema, com
6: claro,
7: acostuma a passar.
6: Sempre, bueno, com m'ho diuen, no? Que no plou mai a gust de tothom o una cosa així, pues, pues eso, escolta.
7: I, bueno, hem repassat el que va deparar la primera jornada de declaracions dels investigats de l'Ampolla davant del jutjat. L'alcalde Paco Arasa i dos dels empresaris van acudir a declarar al jutjat de Tortosa dilluns passat. Paco Arasa continua mantenint que tot i que poden haver-hi comès algun error administratiu, que no hi ha cap delicte en les seves actuacions, i veurem com evoluciona la instrucció d'este cas. També es van declarar culpables d'assassinat dos dels assaltants del bingo de Tortosa per part d'un jurat popular, i bueno, i això entre altres molts temes.
6: Molt bé, pues més temes al Setmanari l'Ebre, que com dèiem d'aquí un rato estirà al punt de distribució habitual, Òscar, vull dir que qui vulgui saber més que es faci un exemplar, no? I així pues sabrem.
7: Oferim també unes fotografies molt xules, digues, històriques dels 40 anys de la primera promoció de l'escola d'infermeria de Tortosa.
6: Ah, vale, molt bé, això serà curiós de veure, perquè segurament que tothom coneix algú o li sona algú.
7: Oferim l'orla.
6: Molt bé, doncs Òscar, ara sí, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Bon Matí a Imagina Ràdio.
1: Bicicletes dels Blaumut i ara és el torn d'Ed Sheeran. La cançó es diu Eyes Closed.

0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Anem ara a fer una ullada a les activitats, o algunes, millor dit, de les activitats que ha programat des de cara al cap de setmana, perquè és un cap de setmana ple de coses per a fer i mirar una d'elles. Per exemple, avui divendres n'hi ha tres a destacar, de les moltíssimes que hi ha. Per una banda, converses periodístiques, comunicació corporativa esportiva amb Adrián Batistes Cuartero, responsable de premsa i comunicació del Gimnàstic de Tarragona. Serà a les 7 del vespre a l'Smart Centre de Santa Bàrbara. També hi haurà avui la representació de l'obra Assegui un pobre a la seua taula, homenatge a Luis García Berlanga, a càrrec de l'Aula de Teatre Municipal. Serà a les 7 del vespre al Teatre Auditori d'Alcanar i el preu de l'entrada és d'1 euro. Avui també nit del solstici, amb concert de Camareta 21 amb Elena Rey, que és concertino i directora. Serà a les 8 i mitja del vespre a l'Església Vella de Miravet. Demà dissabte, dia 20, jornades de sabors de la mar. És una jornada gastronòmica amb productes de la mar i vins de proximitat, amb l'exposició Dones i Mar, degustació gastronòmica de llagostí i ostres, fideuà de popular. Tot això des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda a la confraria de pescadors de les cases d'Alcanar. També hi haurà el concert 110 anys de la Lira Ampostina amb xerrada 45 anys de la Federació Catalana de Societats Musicals. Serà a partir de les

0: entradas de 3 euros. Representació de l'obra de teatre El tamaño de l'amor importa, a càrrec de 9 Muses Producciones, a les 8 del vespre a Sala B Teatre d'Amposta. El preu de l'entrada és de 16 euros anticipada i 18 a taquilla. L'Infernal, 40 anys de diables, Llampec Nois, amb botifarrada popular, espectacle El rei Llampec, Correfocs i concert de Escatarela. Serà a partir de les 9 de la nit al Centre Cívic de Tortosa. El diumenge, de totes les activitats que anem a destacar-ne dos, per una banda tindrà lloc la piraguada popular en defensa de l'Ebre, certa al Dover Tortosa, en el 25è. És un acte un dels actes del 25è aniversari de la plataforma en defensa de l'Ebre. I cal dir que la concentració serà a les 9 del matí a Xerta i a la 1:30 de la tarda tindrà lloc l'acte reivindicatiu i festiu a l'embarcador de Tortosa. El preu és de 20 euros per participar-hi. A partir d'avui i fins diumenge, Riu Viu a la platja fluvial d'Aldover. És el festival rural que activa el paisatge amb propostes com teatre, concerts, circ, artesania, tallers, natura, poesia i gastronomia. Cal dir que avui serà de 6 de la tarda a 1 de la nit. Que demà serà d'11 i mitja del matí a 2 de la matinada i el diumenge de 5 de la tarda a les 10 i mitja de la nit. I acabem ràpidament amb dos apunts de gastronomia. Per una banda, 14es jornades gastronòmiques de llagostí a les cases d'Alcanar que se celebren i es poden gaudir fins aquest diumenge. Els restaurants participants es poden consultar a alcanaturisme.cat i les jornades gastronòmiques del Musclo de Deltebre que van començar ahir i es poden gaudir fins al 28 de juny. Per més informació, deltebre.cat.
1: Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: I amb una cançó d'aquelles que de vegades val la pena recordar, pues arribem a les 9 del matí. Duncan Do, en algun lugar.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Bon dia.
4: Òscar Subirats és el nou director gerent de l'Hospital Santa Creu de Jesús i de la Clínica Terres de l'Ebre.
5: La Junta General de Gesat el va nomenar ahir dijous després del procés obert per cobrir la vacant de Matilde Vilarroya, que va renunciar al càrrec per motius professionals. Després que l'oposició de Junts en qüestionés el procediment i que en el Consell d'Administració anterior no es pogués aprovar el nomenament, l'alcaldessa Mar Lleixà ha assegurat que la candidatura de Subirats ha estat la més valorada del tribunal després d'un procés rigorós i transparent que ha tingut en compte els mèrits professionals i l'entrevista personal dels aspirants.
4: La Diputació de Tarragona augmentarà el finançament al Copatec per aportar recursos estables a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre.
5: La presidenta de l'ENS provincial, Noemí Llaurador, va concloure el primer congrés de la marca amb el compromís de materialitzar un nou conveni que ja està molt avançat. Entre les principals conclusions del fòrum celebrat a Horta de Sant Joan, destaca justament la necessitat d'enfortir la reserva de la biosfera com una estructura estable i transversal per poder impulsar projectes innovadors i de projecció del territori a l'exterior.
4: I en agenda, la música de cambra farà parada a la Ribera d'Ebre amb el cicle itinerant En Ruta.
5: La iniciativa de Camerata 21 té com a objectiu apropar la música als municipis de la demarcació i fomentar la participació cultural fora dels grans nuclis urbans. Després de l'actuació inaugural celebrada a Tivisa, avui divendres tindrà lloc l'actuació Nit de Solstici a l'Església Vella de Miravet. El concert anirà a càrrec de l'Orquestra Camerata 21 sota la direcció d'Helena Rey i presentarà un repertori inspirat en les danses, cançons i tradicions populars amb l'objectiu d'establir ponts entre la música clàssica i la música d'arrel. La programació seguirà el 10 de juliol a la Serra d'Almos amb el concert Impressions, paisatges sonors del pas del temps.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, sobre temps i temperatures, com ho tindrem estos dies o avui divendres?
5: Pues avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 33, 35 i 36 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, i diuen que diumenge ve una onada de calor, si no m'equivoco de dia, o sigui que...
5: Preparem ventiladors, ventalls, aire condicionat, sí, el que sí, tinguem sí. A casa.
4: El que tinguem a casa i anant-nos arruixant també amb una mica d'aigua.
5: Sí,
4: de tant
5: una mica d'hidratació i beure molta aigua.
4: Totalment. Molt bé, Andrea, moltes gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns.
5: Fins dilluns, bon cap de setmana.
4: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
9: Recordes això?
10: Somriu.
9: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
11: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
12: Demana la teva primera visita gratuïta.
13: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
12: O ebreclinicdental.com.
13: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
12: O montsiadental.com.
13: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
12: O azahardental.com.
13: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
14: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català. All right.
4: I la cançó en català avui aquí al De Bon Matí, la cançó que ens regala Fusteria Rupérez, és aquesta, Petaru, són Oques Grasses.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: The Rhythm of the Night, la música de Corona. I són les 9 i 13 minuts del matí. I anem a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dijous. Comencem amb la 6:49. La combinació ha estat la formada per l'1, el 20, el 23, 26, 38 i 40. El complementari el 14 i el reintegrament el número 1. Els números de la primitiva han estat l'1, el 10, el 13, 25, 27 i 38. El complementari el 33 i reintegrament el 6. Els números de la Bonoloto, la combinació ha estat amb el 2, 14, 18, 29, 37 i 43. Complementari l'11 i reintegrament el 2. Els números del trio han estat el 2, el 9 i el 3 i finalment al cupó diari de l'11 el número premiat ha estat el 41.656 i la sèrie la 12.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.
2: It's a top, my selector.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fatzini, esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
7: I és el torn ara d'escoltar la batxata, la cançó de Manuel Turí.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Els dimecres no festius, vine al cine a Unión Cine Ciudad Amposta per tan sols 6 euros. Sí, sí, ho has escoltat bé, 6 euros. Totes les estrenes de la setmana a Cinemes Amposta amb un preu sense competència. Unión Cine Ciudad Amposta. Algú et dona més?

0: I bueno, ja ho has escoltat d'ella, ui, que no em deixen casa ni parlar, aquestes sintonies tan meravelloses. I és que, com deia, ja ho has escoltat, cal anar al cinema i quin dia és el millor? Pues en este cas et recomanàvem anar el dimecres al cinema a Amposta perquè és el dia de l'espectador. Si et vols gastar una miqueta menys d'euros, pues escolta tu, dimecres, com deia, és el millor dia i així pues també et prens al mig de la setmana laboral, pues et prens aquell parèntesi per a desconnectar del món i veure pel·lícules com, mira, per exemple, si aquesta setmana que ve vols veure alguna pel·lícula nova, pues avui se n'estrenen dos. Si t'agrada el cine espanyol, per exemple, pues s'estrena Viva, que és una pel·lícula que està protagonitzada i dirigida per Aina Clotet. Una pel·lícula que ara no t'explicaré la sinopsis, però la veritat és que l'he llegit i té molt bona pinta. Anotada, perquè a mi m'agrada molt el cine espanyol, he de dir. I una altra pel·lícula, jo diria que és l'estrena per excel·lència de la setmana a tots els nivells, és Toy Story 5. Hi ha opinions per a tots els públics, opinions per a tots els gustos, volia dir, pues, gent que diu que ja no calia fer-ne una altra, gent que l'esperava moltíssim des de que va saber que es feia aquesta cinquena part de Toy Story. Sigui com sigui, una pel·lícula que segurament ens transportarà a un altre moment i a una altra etapa de la nostra vida, que val la pena veure-la, per què no? I que, mira, si la volguessis veure avui, hi ha 10 sessions per a veure-la. Avui n'hi ha 10 i demà i diumenge n'hi ha 11. O sigui, per exemple, avui podries anar a les 5, 5 i mitja, 6, 6 i mitja, 7, 7 i mitja, 8, 8 i mitja, 9 i a les 10 de la nit. Demà, pues, hi ha les mateixes sessions, però se n'afegeix una a les 9 i mitja, igual que diumenge. O sigui, que és una pel·lícula que no tens excusa en tema horari per anar a veure-la, almenys de moment que s'acaba, que s'estrena avui mateix. Cal dir també que es pot veure en versió original també i la podries veure avui a les 7 i mitja de la tarda, per exemple. O sigui que si ets d'aquelles persones que pot veure pel·lícules en versió original i que t'agrada veure-les, que diuen que sempre és millor, doncs escolta, això, a les 7 i mitja avui. Més pel·lícules que es poden veure encara, pues el dia de la revelació, que es va estrenar la setmana passada i que està tenint molt bones crítiques, igual que Una pistola, una bala i un oso panda, que també s'està tenint molt bona acceptació, o Backrooms, que també continua en cartellera, tal com continua després de moltes setmanes la pel·lícula Michael, per exemple, o Scary Movie, que també pots veure-la, jo encara no l'he vista. Més coses, perquè ja saps que a Cinemes Amposta també pots comprar entrades, pues hi ha prebenda d'entrades, com per exemple està la prebenda, en prebenda la pel·lícula L'Odissea, que la podràs veure el 17 de juliol, d'aquí un mes pràcticament, i també la que podràs veure en este cas a partir del dimecres 1 de juliol, d'aquí dues setmanes, és la de Minions and Monsters, que és una pel·lícula d'animació, ja saps de què va el tema Minions, i que serà, pues, això, es pot comprar ja l'entrada prebenda. Jo crec que ja no t'explico res més, perquè tenim ja Jordi Galó preparat, però que, bueno, que al cine s'ha d'anar, que quan vas a Cinemes Amposta tens ganes de tornar i que, a més, si no saps què regalar, pues entrades al cine serien una molt, molt, molt bona opció.
1: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
2: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
1: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
2: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
1: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
2: Cinemes Amposta.
0: I Jordi Galó ara de seguida ens parlarà d'una de les pel·lícules d'estrena aquesta setmana. Pel·lícula, com dèiem fa un moment, esperada per molts i moltes. Així que, Jordi, molt bon dia.
3: Hola, Imma. Ja és divendres, toca parlar de cine i ho fem amb una de les estrenes més esperades, però a la vegada tothom sabem que innecessària. Esperada perquè ningú se vol despedir d'estos personatges. Pensàvem que ens havíem despedit. I després de la tercera va vindre la quarta i ara ve la cinquena. M'estic referint a Toy Story 5. Sí, la 1, la 2, la 3 és la trilogia perfecta, una de les millors trilogies. Inclús Quentin Tarantino diu que és la millor trilogia del cinema. Tothom ho sabem de què va Toy Story, estos joguets que cobren vida quan els humans no el veuen i que tracta sobre al final la trilogia tracta sobre el final de la infància i el principi de l'adolescència i com se mos obliga a deixar la infància enrere. i tot això ho fan d'una manera magistral, entretinguda, i on toca el cor a nens, a grans, i tot Toy Story 1, 2 i 3, una meravella. Va vindre la 4, que no estava malament, però no arribava ni a la meitat de lo bo que van ser les tres primeres. De cop i volta, mos hem enterat que s'estava preparant la 5 i que s'estrena esta setmana. Una 5 que, per l'argument que té, se pareix molt al primer. O sigui, arriba un joguet d'alta tecnologia, en aquest cas un tablet, i tracta de com els nens doncs, deixen de banda les joguines per dedicar-se a connectar-se amb els telèfons mòbils i amb les seves tablets. Suposo que serà bona. Pixar no fa mai res dolent. El problema que té Pixar és que detrás té grans obres d'art. I Toy Story 5 suposo que serà impossible que arribi al nivell de les tres primeres, però per a saber-ho, pues haurem d'anar al cine a veure-la, així que vos convido que tothom aneu al cine a no abandonar el nen que tenim dins i a veure una aventura més de Jesse, Woody, Buzz i companyia. Imma, que t'estimo, adeu!
4: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: I en menys d'un minut arribem a les 9 i mitja del matí. Posem el punt i final al de bon matí avui divendres i el posem també pues, per aquesta setmana. Desitjar que passis molt bon cap de setmana. Com dèiem fa un ratet a l'informatiu, compte amb la calor, hidratació màxima i que bueno, que passar-ho com puguem. Escolta, fins dilluns. Bon cap de setmana. Adeu.

0: 30 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Let's go, girls.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Òscar Subirats és el nou director gerent de l'Hospital Santa Creu de Jesús i de la Clínica Terres de l'Ebre. La Junta General de Gesat el va nomenar ahir dijous després del procés obert per cobrir la vacant de Matilde Vilarroya, que va renunciar al càrrec per motius professionals. Després que l'oposició de Junts en qüestionés el procediment i que en el Consell d'Administració anterior no es pogués aprovar el nomenament, l'alcaldessa Mar Lleixà ha assegurat que la candidatura de Subirats ha estat la més ben valorada pel Tribunal després d'un procés rigorós i transparent que ha tingut en compte els mèrits professionals i l'entrevista personal dels aspirants. La Diputació de Tarragona augmentarà el finançament al Copate per aportar recursos estables a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. La presidenta de l'ENS provincial, Noemí Llaurador, va concloure el primer congrés de la marca amb el compromís de materialitzar un nou conveni que ja està molt avançat. Entre les principals conclusions del fòrum celebrat a Horta de Sant Joan, destaca justament la necessitat d'enfortir la reserva de la biosfera com una estructura estable i transversal per poder impulsar projectes innovadors i de projecció del territori a l'exterior. I en agenda, la música de cambra farà parada a la Ribera d'Ebre amb el cicle itinerant En Ruta. La iniciativa de Camerata 21 té com a objectiu apropar la música als municipis de la demarcació i fomentar la participació cultural fora dels grans nuclis urbans. Després de l'actuació inaugural celebrada a Tivisa, avui divendres tindrà lloc l'actuació Nit de Solstici a l'Església Vella de Miravet. El concert anirà a càrrec de l'orquestra Camerata 21 sota la direcció d'Helena Rey i presentarà un repertori inspirat en les danses, cançons i tradicions populars amb l'objectiu d'establir ponts entre la música clàssica i la música d'arrel. La programació seguirà el 10 de juliol a la Serra d'Almos amb el concert Impressions, paisatges sonors del pas del temps.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 33, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Μπουγιάζω.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
2: Fa calor, fa calor.
1: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.
3: Catalunya torna a Galícia.
4: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
3: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
4: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulgades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
2: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Fraginals. El sabor de la nostra terra.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
3: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te les pedràs?
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Òscar Subirats és el nou director gerent de l'Hospital Santa Creu de Jesús i de la Clínica Terres de l'Ebre. La Junta General de Gesat el va nomenar ahir dijous després del procés obert per cobrir la vacant de Matilde Vilarroya, que va renunciar al càrrec per motius professionals. Després que l'oposició de Junts en qüestionés el procediment i que en el Consell d'Administració anterior no es pogués aprovar el nomenament, l'alcaldessa Mar Lleixà ha assegurat que la candidatura de Subirats ha estat la més ben valorada pel Tribunal després d'un procés rigorós i transparent que ha tingut en compte els mèrits professionals i l'entrevista personal dels aspirants. La Diputació de Tarragona augmentarà el finançament al Copate per aportar recursos estables a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. La presidenta de l'ens provincial, Noemí Llaurador, va concloure el primer congrés de la marca amb el compromís de materialitzar un nou conveni que ja està molt avançat. Entre les principals conclusions del fòrum celebrat a Horta de Sant Joan, destaca justament la necessitat d'enfortir la reserva de la biosfera com una estructura estable i transversal per poder impulsar projectes innovadors i de projecció del territori a l'exterior. I en agenda, la música de cambra farà parada a la Ribera d'Ebre amb el cicle itinerant En Ruta. La iniciativa de Camerata 21 té com a objectiu apropar la música als municipis de la demarcació i fomentar la participació cultural fora dels grans nuclis urbans. Després de l'actuació inaugural celebrada a Tivisa, avui divendres tindrà lloc l'actuació Nit de Solstici a l'Església Vella de Miravet. El concert anirà a càrrec de l'orquestra Camerata 21 sota la direcció d'Helena Rey i presentarà un repertori inspirat en les danses, cançons i tradicions populars amb l'objectiu d'establir ponts entre la música clàssica i la música d'arrel. La programació seguirà el 10 de juliol a la Serra d'Almo amb el concert Impressions, paisatges sonors del pas del temps. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 33, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
3: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
4: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. Tot i això, el nombre de denúncies, que en van ser 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Segons el capità i cap del servei, Alfredo Moreno, estos resultats són fruits de la pedagogia feta durant les campanyes de prevenció. La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de les titulacions, certificacions d'habilitat i la patronia dels vehicles. Des de mitjans d'este juny fins al 15 de setembre, les embarcacions i una vintena d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la Costa Brenca i Daurada. 11 sancions i seguiment tècnic per a un habitatge en mal estat a Tortosa. Els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament treballen en este cas des de fa mesos i han imposat 11 multes coercitives a la propietat per la manca d'actuacions de conservació. Les inspeccions municipals apunten que els desperfectes afecten principalment el revestiment de la façana i un fragment del cel ras interior, però no indiquen un risc imminent per a l'estructura. L'Ajuntament manté oberta la supervisió de l'immoble i recorda que el Pla de Barris i Viles preveu una inversió de 25 milions d'euros a la ciutat històrica durant els pròxims 5 anys, amb l'objectiu d'impulsar actuacions de rehabilitació i regeneració urbana. I en agenda, l'Aldea celebrarà este diumenge 21 de juny una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs. La jornada està dedicada a recuperar i posar en valor les tradicions agrícoles del Delta de l'Ebre, permetent als participants conèixer de prop la manera tradicional de plantar l'arròs i viure l'experiència dels antics pagesos del territori. La programació començarà amb l'arrencada del planter i continuarà amb la plantada a la finca de Rabanals, seguida d'una degustació d'arrossos i actuacions de jotes. La festa també inclourà paradetes, activitats familiars i propostes participatives per apropar el patrimoni arrosser a tots els públics. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 33 al Pinell de Brai, 35 a Tortosa i 36 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
4: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
4: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
3: Elaborat amb les varietats Morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
4: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. Tot i això, el nombre de denúncies, que en van ser 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Segons el capità i cap del servei, Alfredo Moreno, estos resultats són fruits de la pedagogia feta durant les campanyes de prevenció. La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de les titulacions, certificacions d'habilitat i la patronia dels vehicles. Des de mitjans d'este juny fins al 15 de setembre, 3 embarcacions i una vintena d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la Costa Brenca i Daurada. 11 sancions i seguiment tècnic per a un habitatge en mal estat a Tortosa. Els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament treballen en este cas des de fa mesos i han imposat 11 multes coercitives a la propietat per la manca d'actuacions de conservació. Les inspeccions municipals apunten que els desperfectes afecten principalment el revestiment de la façana i un fragment del celres interior, però no indiquen un risc imminent per a l'estructura. L'Ajuntament manté oberta la supervisió de l'immoble i recorda que el Pla de Barris i Viles preveu una inversió de 25 milions d'euros a la ciutat històrica durant els pròxims 5 anys, amb l'objectiu d'impulsar actuacions de rehabilitació i regeneració urbana. I en agenda, l'Aldea celebrarà este diumenge 21 de juny una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs. La jornada està dedicada a recuperar i posar en valor les tradicions agrícoles del Delta de l'Ebre, permetent als participants conèixer de prop la manera tradicional de plantar l'arròs i viure l'experiència dels antics pagesos del territori. La programació començarà amb l'arrencada del planter i continuarà amb la plantada a la finca de Rabanals, seguida d'una degustació d'arrossos i actuacions de jotes. La festa també inclourà paradetes, activitats familiars i propostes participatives per apropar el patrimoni arrosser a tots els públics. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 33 al Pinell de Brai, 35 a Tortosa i 36 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitort. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitort, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
7: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretique.
7: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
7: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
8: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
9: La millor música
8: per sentir-se

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes alerta de falsos mitjans de comunicació al territori. Han denunciat l'aparició de falsos mitjans que, sota una aparença informativa, difonen continguts manipulats, discriminatoris o orientats a afavorir interessos ideològics i polítics aliens a la funció periodística. L'entitat col·legial ha assenyalat dos portals que es presenten com a mitjans digitals convencionals, però difonen informació incomplint el codi deontològic, plagien contingut i emeten missatges de marcat biaix polític. En un comunicat, des de la demarcació ebrenca, alerten que es fiscalitzarà la proliferació d'aquests mitjans falsos que constitueixen una amenaça per a la qualitat democràtica i la convivència social. Junts qüestiona els canvis en el finançament previst per renovar els comptadors de telelectura d'Aigües de Tortosa. La formació assegura que l'operació aprovada inicialment, amb un préstec de 2,5 milions d'euros a tipus fix durant 7 anys, hauria estat substituïda per una nova proposta amb interès variable vinculat a l'Euríbor. El grup municipal considera que aquest canvi introdueix més incertesa i podria encarir el cost de la inversió. Junts reclama explicacions al govern municipal i defensa buscar alternatives amb millors condicions per a l'empresa pública. I en agenda, avui comença el Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre, que compta amb Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell. La primera edició del festival se celebra a la platja fluvial d'Aldover fins al diumenge i hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els Grallers de Roquetes i Aldoaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el Cabaret de la Catxel, l'espectacle I ara què?, de Marc Grifoll, o Terra Baixa en essència, de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals, amb jocs infantils, i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol, que permetrà als visitants pujar-hi. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 33 al Pinell de Brai, 35 a Tortosa i 36 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival, el Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
6: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes alerta de falsos mitjans de comunicació al territori. Han denunciat l'aparició de falsos mitjans que, sota una aparença informativa, difonen continguts manipulats, discriminatoris o orientats a favorir interessos ideològics i polítics aliens a la funció periodística. L'entitat col·legial ha assenyalat dos portals que es presenten com a mitjans digitals convencionals, però difonen informació incomplint el codi deontològic, plagen contingut i emeten missatges de marcat biaix polític. En un comunicat, des de la demarcació ebrenca, alerten que es fiscalitzarà la proliferació d'aquests mitjans falsos que constitueixen una amenaça per a la qualitat democràtica i la convivència social. Junts qüestiona els canvis en el finançament previst per renovar els comptadors de telelectura d'Aigües de Tortosa. La formació assegura que l'operació aprovada inicialment, amb un préstec de 2,5 milions d'euros a tipus fix durant 7 anys, hauria estat substituïda per una nova proposta amb interès variable vinculat a l'Euríbor. El grup municipal considera que aquest canvi introdueix més incertesa i podria encarir el cost de la inversió. Junts reclama explicacions al govern municipal i defensa buscar alternatives amb millors condicions per a l'empresa pública. I en agenda, avui comença el Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre, que compta amb Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell. La primera edició del festival se celebra a la platja fluvial d'Aldover fins al diumenge i hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els Grallers de Roquetes i Aldoaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el Cabaret de la Catxel, l'espectacle I ara què?, de Marc Grifoll, o Terra Baixa en essència, de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals, amb jocs infantils, i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol, que permetrà als visitants pujar-hi. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 33 al Pinell de Brai, 35 a Tortosa i 36 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te l'esperaràs?
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Imagina Radio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. Tot i això, el nombre de denúncies, que en van ser 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Segons el capità i cap del servei, Alfredo Moreno, estos resultats són fruits de la pedagogia feta durant les campanyes de prevenció. La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de les titulacions, certificacions d'habilitat i la patronia dels vehicles. Des de mitjans d'este juny fins al 15 de setembre, tres embarcacions i una vintena d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la Costa Brenca i Daurada. 11 sancions i seguiment tècnic per a un habitatge en mal estat a Tortosa. Els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament treballen en este cas des de fa mesos i han imposat 11 multes coercitives a la propietat per la manca d'actuacions de conservació. Les inspeccions municipals apunten que els desperfectes afecten principalment el revestiment de la façana i un fragment del celrés interior, però no indiquen un risc imminent per a l'estructura. L'Ajuntament manté oberta la supervisió de l'immoble i recorda que el Pla de Barris i Viles preveu una inversió de 25 milions d'euros a la ciutat històrica durant els pròxims 5 anys, amb l'objectiu d'impulsar actuacions de rehabilitació i regeneració urbana. I en agenda, l'Aldea celebrarà este diumenge 21 de juny una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs. La jornada està dedicada a recuperar i posar en valor les tradicions agrícoles del Delta de l'Ebre, permetent als participants conèixer de prop la manera tradicional de plantar l'arròs i viure l'experiència dels antics pagesos del territori. La programació començarà amb l'arrencada del planter i continuarà amb la plantada a la finca de Rabanals, seguida d'una degustació d'arrossos i actuacions de jotes. La festa també inclourà paradetes, activitats familiars i propostes participatives per apropar el patrimoni arrosser a tots els públics. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 33 al Pinell de Brai, 35 a Tortosa i 36 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: σου, d'avui i d'ahir.
1: Imagina Radio. La millor música per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio. No quiero...

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
2: Un sabor puede ser único y no gustarle a nadie. Mejor que ser original es tener algo que te haga diferente. Comparte nuestro ADN Cupra y forma parte de una tribu que siente emociones distintas cuando disfruta de la carretera. Ven a visitar nuestro Cupra Garage y conoce la gama Cupra para sentir experiencias que no has sentido nunca.
3: Ven y visítalo en Autoesteller, carretera de Tortosa a la Aldea, kilómetro 10, Tortosa.
4: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Zombi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. Tot i això, el nombre de denúncies, que en van ser 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Segons el capità i cap del servei, Alfredo Moreno, estos resultats són fruits de la pedagogia feta durant les campanyes de prevenció. La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de les titulacions, certificacions d'habilitat i la patronia dels vehicles. Des de mitjans d'este juny fins al 15 de setembre, tres embarcacions i una vintena d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la Costa Brenca i Daurada. 11 sancions i seguiment tècnic per a un habitatge en mal estat a Tortosa. Els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament treballen en este cas des de fa mesos i han imposat 11 multes coercitives a la propietat per la manca d'actuacions de conservació. Les inspeccions municipals apunten que els desperfectes afecten principalment el revestiment de la façana i un fragment del celres interior, però no indiquen un risc imminent per a l'estructura. L'Ajuntament manté oberta la supervisió de l'immoble i recorda que el Pla de Barris i Viles preveu una inversió de 25 milions d'euros a la ciutat històrica durant els pròxims 5 anys, amb l'objectiu d'impulsar actuacions de rehabilitació i regeneració urbana. I en agenda, l'Aldea celebrarà este diumenge 21 de juny una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs. La jornada està dedicada a recuperar i posar en valor les tradicions agrícoles del Delta de l'Ebre, permetent als participants conèixer de prop la manera tradicional de plantar l'arròs i viure l'experiència dels antics pagesos del territori. La programació començarà amb l'arrencada del planter i continuarà amb la plantada a la finca de Rabanals, seguida d'una degustació d'arrossos i actuacions de jotes. La festa també inclourà paradetes, activitats familiars i propostes participatives per apropar el patrimoni arrosser a tots els públics. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a la Ràpita, 33 al Pinell de Brai, 35 a Tortosa i 36 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
7: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretiquet.
7: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
7: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
8: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
9: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
10: La millor música
9: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes alerta de falsos mitjans de comunicació al territori. Han denunciat l'aparició de falsos mitjans que, sota una aparença informativa, difonen continguts manipulats, discriminatoris o orientats a afavorir interessos ideològics i polítics aliens a la funció periodística. L'entitat col·legial ha assenyalat dos portals que es presenten com a mitjans digitals convencionals, però difonen informació incomplint el codi deontològic, plagien contingut i emeten missatges de marcat biaix polític. En un comunicat, des de la demarcació ebrenca, alerten que es fiscalitzarà la proliferació d'aquests mitjans falsos que constitueixen una amenaça per a la qualitat democràtica i la convivència social. Junts qüestiona els canvis en el finançament previst per renovar els comptadors de telelectura d'Aigües de Tortosa. La formació assegura que l'operació aprovada inicialment, amb un préstec de 2,5 milions d'euros a tipus fix durant 7 anys, hauria estat substituïda per una nova proposta amb interès variable vinculat a l'Euríbor. El grup municipal considera que aquest canvi introdueix més incertesa i podria encarir el cost de la inversió. Junts reclama explicacions al govern municipal i defensa buscar alternatives amb millors condicions per a l'empresa pública. I en agenda, avui comença el Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre, que compta amb Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell. La primera edició del festival se celebra a la platja fluvial d'Aldover fins al diumenge i hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els Grallers de Roquetes i Aldoaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el cabaret de la Caixel, l'espectacle I ara què?, de Marc Grifoll, o Terra Baixa en essència, de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals, amb jocs infantils, i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol, que permetrà als visitants pujar-hi. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Els boscos, les muntanyes, els rius, racons per descobrir i disfrutar, i després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16. Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes alerta de falsos mitjans de comunicació al territori. Han denunciat l'aparició de falsos mitjans que, sota una aparença informativa, difonen continguts manipulats, discriminatoris o orientats a afavorir interessos ideològics i polítics aliens a la funció periodística. L'entitat col·legial ha assenyalat dos portals que es presenten com a mitjans digitals convencionals, però difonen informació incomplint el codi deontològic, plagien contingut i emeten missatges de marcat biaix polític. En un comunicat, des de la demarcació ebrenca, alerten que es fiscalitzarà la proliferació d'aquests mitjans falsos que constitueixen una amenaça per a la qualitat democràtica i la convivència social. Junts qüestiona els canvis en el finançament previst per renovar els comptadors de telelectura d'Aigües de Tortosa. La formació assegura que l'operació aprovada inicialment, amb un préstec de 2,5 milions d'euros a tipus fix durant 7 anys, hauria estat substituïda per una nova proposta amb interès variable vinculat a l'Euríbor. El grup municipal considera que aquest canvi introdueix més incertesa i podria encarir el cost de la inversió. Junts reclama explicacions al govern municipal i defensa buscar alternatives amb millors condicions per a l'empresa pública. I en agenda, avui comença el Festival Riu Viu de les Terres de l'Ebre, que compta amb Sexeni i Joan Rovira com a caps de cartell. La primera edició del festival se celebra a la platja fluvial d'Aldover fins al diumenge i hi haurà més d'una trentena de propostes entre música, circ, teatre, tallers i tas de vins i olis. Els Grallers de Roquetes i Aldoaire donaran el tret de sortida a les jornades, que també comptaran amb el Cabaret de la Catxel, l'espectacle I ara què?, de Marc Grifoll, o Terra Baixa en essència, de la companyia Teia Teatre. El festival inclou l'espai de les piscines municipals, amb jocs infantils, i la instal·lació d'un globus aerostàtic al camp de futbol, que permetrà als visitants pujar-hi. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te l'esperaràs?
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu.
1: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
7: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Com cada any, amb l'estiu i Sant Joan, arriba la Festa Major de l'Ampolla. Nits màgiques amb orquestres, bous, menjars populars, revetlla, correfocs i el tradicional fi de festa amb la mascletada. L'Ampolla en festes. Te les pedràs?
5: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs. Amposta.
6: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels Arbres Monumentals, els Indrets Picassians i el Coll de la Sènia. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Sala B d'Amposta celebra el superèxit d'un primer any amb més de 2.500 espectadors i una trentena d'activitats. El projecte cultural celebra el proper dilluns 22 de juny el seu primer aniversari, una primera etapa molt esperançadora tant per les xifres de públic com per la consolidació del territori amb una mirada social i comunitària molt marcada. La direcció ha presentat la nova temporada, d'abril a desembre, en què s'han programat 30 funcions més representades per 22 companyies. La companyia ha tancat el primer any amb un 80% d'ocupació de l'aforament i, segons el director teatral, Joan Guijarro, no hi ha cap sala alternativa de teatre com Sala B amb la llibertat de programar propostes arriscades. Un estudi impulsarà el REM adaptat com a eina de recuperació per a dones que han superat un càncer de mama. La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre destinarà més de 20.000 euros a un estudi liderat per la Fundació Doctor Ferran i desenvolupat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que comptarà amb 20 participants durant un programa de 12 setmanes. La investigació analitzarà els beneficis físics i emocionals d'aquesta activitat, com la millora de la capacitat física, la fàtiga o la qualitat de vida. El projecte compta amb la col·laboració del Club de Rem de Tortosa i busca generar evidència científica per impulsar noves eines de recuperació per a pacients oncològiques. La Sénia acollirà demà dissabte 20 de juny la quarta Forest Gincama per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

Avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
2: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
1: Si no sou socis, a Ebretiquet.
2: Servei de bus gratuït.
1: 27 de juny.
2: 27 de juny.
1: La nit que no et pots perdre.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.
4: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Exits les 24 hores del dia. Imagina Radio.
2: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Luthiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
2: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La Sala B d'Amposta celebra el superèxit d'un primer any amb més de 2.500 espectadors i una trentena d'activitats. El projecte cultural celebra el proper dilluns 22 de juny el seu primer aniversari, una primera etapa molt esperançadora tant per les xifres de públic com per la consolidació del territori amb una mirada social i comunitària molt marcada. La direcció ha presentat la nova temporada, d'abril a desembre, en què s'han programat 30 funcions més representades per 22 companyies. La companyia ha tancat el primer any amb un 80% d'ocupació de l'aforament i, segons el director teatral, Joan Guijarro, no hi ha cap sala alternativa de teatre com Sala B amb la llibertat de programar propostes arriscades. Un estudi impulsarà el rem adaptat com a eina de recuperació per a dones que han superat un càncer de mama. La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre destinarà més de 20.000 euros a un estudi liderat per la Fundació Doctor Ferran i desenvolupat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que comptarà amb 20 participants durant un programa de 12 setmanes. La investigació analitzarà els beneficis físics i emocionals d'aquesta activitat, com la millora de la capacitat física, la fàtiga o la qualitat de vida. El projecte compta amb la col·laboració del Club de Rem de Tortosa i busca generar evidència científica per impulsar noves eines de recuperació per a pacients oncològiques. La Sénia acollirà demà dissabte 20 de juny la quarta Forest Gincama per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Les promeses de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La Sala B d'Amposta celebra el superèxit d'un primer any amb més de 2.500 espectadors i una trentena d'activitats. El projecte cultural celebra el proper dilluns 22 de juny el seu primer aniversari, una primera etapa molt esperançadora tant per les xifres de públic com per la consolidació del territori amb una mirada social i comunitària molt marcada. La direcció ha presentat la nova temporada, d'abril a desembre, en què s'han programat 30 funcions més representades per 22 companyies. La companyia ha tancat el primer any amb un 80% d'ocupació de l'aforament i, segons el director teatral, Joan Guijarro, no hi ha cap sala alternativa de teatre com Sala B amb la llibertat de programar propostes arriscades. Un estudi impulsarà el rem adaptat com a eina de recuperació per a dones que han superat un càncer de mama. La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre destinarà més de 20.000 euros a un estudi liderat per la Fundació Doctor Ferran i desenvolupat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que comptarà amb 20 participants durant un programa de 12 setmanes. La investigació analitzarà els beneficis físics i emocionals d'aquesta activitat, com la millora de la capacitat física, la fàtiga o la qualitat de vida. El projecte compta amb la col·laboració del Club de Rem de Tortosa i busca generar evidència científica per impulsar noves eines de recuperació per a pacients oncològiques. La Sénia acollirà demà dissabte 20 de juny la quarta Forest Gincama per a recaptar fons per a l'associació Libèl·lules dels Estels. La jornada Mou-te per la salut mental combinarà esport, sensibilització i solidaritat al camp de futbol municipal i busca promoure hàbits saludables, donar visibilitat a la salut mental i reforçar la cohesió comunitària a través de l'activitat física. La programació inclourà curses per parelles, proves per equips i una categoria infantil, a més d'una sessió final de zumba oberta als participants. Els beneficis recaptats es destinaran a l'associació Libèl·lules dels Estels, que dona suport a famílies en processos de dol gestacional, perinatal i neonatal. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o transitoriament entrenyinat arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament o moderadament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se.

0: σου, Νταβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir

mar. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Hey, Fonzie.

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir-se

0: Zoo d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir